0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ara, agarra la motxilla i vine't amb nosaltres.
1: Hola, amics. De nou ens encontrem així en les ondes de Ràdio 7 per a realitzar un breu recorregut per uns altres dels camins que travessen les nostres serres. Avui, el camí mos durà a una antiga cantera, ara utilitzada per al projecte Canyet per la reintroducció del buitre o dels voltors, com es diu en la nostra llengua. Començarem l'excursió des del mas denominat el Teular del Llonganisser. Està just en l'entrada del barranc del Cinc. Així podem pujar a peu per la carretera o en el cotxe i deixar-lo allí un petit estacionament que s'ha creat. Des d'ací, seguim per la carretera, direcció Preventori, a uns 6 metres encontrarem en la marge esquerra una senyal que diu a la creu. Prendrem esta senda. El camí va pujar en poquet a poc per uns escalons i arriba a una glorieta d'on tenim una bona vista del coll. Una volta mirem un poquet al nostre poble, continuem la senda i anem seguint el camí que ens pujarà a lo que coneixem com la Creu de Sant Cristòfol. Per el camí podem anar admirant una sèrie de vistes des del coll, de la Font Roja, la Serreta i totes les muntanyes que tenim d'enfront i als voltants del nostre coll. Una volta arribem a l'ermita, podem descansar un poc allí en les taules que n'hi ha. I descansats, continuarem el nostre camí per una senda que eix en direcció contrària a la que veníem. Anem a buscar totes les faldes de lo que seria el mirador del barranc del Cinc, tota la serralà que pega damunt del barranc. A 100 metres més avall, trobarem una altra bifurcació a la dreta que mos senyalitza com a Buitrera. Prendrem este camí. La senda, que puja per damunt de roca, va guanyant altura, arrimant-nos a lo que és el borde de la paret del barranc. En alguns llocs, miradors mos ofereixen una vista preciosa del fondo del barranc. També podem apreciar els masos del Potro, el Bunyalero, el Mas Blau i més amunt, les casetes de Vilaplana i els Capellans. Per supost, tenim que anar amb cuidado. L'altura és molt gran i arrimar-se allí és prou perillós. Admirant les vistes que m'oferís este camí, anirem pujant. Així ja és normal trobar-se algun buitre volant entre nosaltres. Aprofita les tèrmiques per guanyar altura. D'enfront, a la nostra dreta, tenim el Pico de les Àguiles. A les nostres esquenes s'ha quedat Sant Cristòfol i la Serreta. Anem pujant, seguint, fins que arribarem a un petit collau. El baixem i s'encontrem situats damunt del mas del barranc. La vista de lo que és la Mariola continua sent molt bonica.

En el colló, el camí gira a la nostra esquerra. Mos du fins a lo que és una antiga cantera, on està ara la buitrera. Anem a travessar un pinar, prou humit. Pronte, comencem a trobar restes de lo que era la cantera. La roca, talla el recte i formant montons d'escombros, li dona a esta zona l'aspecte de ruïnes d'antigues civilitzacions, aunque tal sol són restes de principis del segle XX, època en què es van construir gran part dels edificis de pedra que ara li donen tant de renom al nostre poble com a part del modernisme en construcció. Un exemple d'això és la famosa casa del Pavo o l'edifici del Conservatori, i així mateix molts altres que trobarem pel carrer Sant Nicolau. Poc a poc anem acostant-se a la zona central de la cantera, que divisarem un poc més esprà. Ara, la gran enfonada del terreno causada per l'home s'utilitza per tindre allí un poc encima cautivitat els buitres. Poc a poc anirem acostant-se a lo que és la verge o el cercat d'este recinte i podrem admirar els animals estos que solen estar apostats en els alts. Seguirem bordejant esta cerca hasta que arribem a l'antiga carretera de terra que baixava la pedra al coll. La seguirem. Per ella arribem al preventori. Allí podem descansar un poc al costat de les bases i prenem un glob d'aigua. I des d'allí, per la carretera, podem tornar a on hem deixat els cotxes o hasta el nostre Alcoi. Haurem acabat el recorregut de l'excursió i estic segur de que vos haurà agradat. I bé, amics, hem arribat al final del nostre camí d'avui. Segur que vos ha agradat. Antes de despedir-nos, uns consells per anar bé a la serra. Sempre procureu no anar soles, i si ho feu, deixeu dit a una neu. És molt lamentable tenir un accident i que ningú sàpia on vos tenim que buscar. Teniu en compte no deixar mai deixalles pel camí. Respeteu la natura, la brossa a casa. I res més. Fins la propera excursió, es despedís de vosaltres el vostre amic Alfons Jovert, del grup excursionista Retot.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.